0: con Gloria Trevi. Vamos a llegar a las 7:45, 6:45 en Canarias. Información regional.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dilluns 24 d'agost, són 7:45 del matí. Avui el govern de Salvador Illa torna a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts se celebrarà el primer Consell Executiu i el cap de setmana el govern en conjunt sortirà de Palau per fer unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. Una reunió que servirà per dibuixar l'estratègia política del curs que ve. Sobre la taula, el govern es trobarà temes que han generat polèmica durant l'estiu, com el fet que no s'hagi enviat les alertes durant l'episodi de pluges aquest cap de setmana al Tarragonès, el col·lapse a Rodalies el dia de l'eclipsi i l'inici d'un curs escolar marcat per les protestes dels mestres. De seguida entrem en matèria, abans la informació de serveis. La mirada continua posada al cel perquè Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per aquest dilluns per la previsió de tempestes a l'interior de Catalunya, en especial a les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Segons les previsions, des del migdia fins la mitjanit, els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat a mitja hora i en acompanyats de tempesta i de fenòmens de temps violents, sobretot de pedra. Ampliem aquesta informació amb l'EMET. Jordi Urias, bon dia.
3: Bon dia. Avui a Catalunya s'espera un dia de temps inestable perquè a partir del migdia els núvols d'evolució poden desenvolupar ruixats acompanyats de tormenta a l'interior, que poden ser localment forts o molt forts, acompanyats de calamarsa, i poden ser persistents al Pirineu, sense descartar-se altres punts més cap al litoral. Perill important a Lleida i a la Depressió Central de Barcelona per pedra de més de 5 centímetres i acumulats importants en poc temps. Pel que fa a les temperatures, les màximes baixen lleugerament de Lleida, amb pocs canvis a la resta. S'esperen màximes per avui de 34 graus a Girona, 32 a Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. El vent d'avui del sud-est fluix a moderat, tendint a bufar moderat a Tarragona i al sud de Lleida, a la resta fluix variable, a les hores centrals bufarà de component sud, fluix a moderat. És una informació d'EMET.
2: I pel que fa al trànsit, a la 2, a Castellbisbal, un accident provoca congestió en sentit Lleida amb un carril tallat, a la P7, circulació intensa al Vendrell, en direcció Barcelona, per un vehicle avariat al voral, i també retencions entre Tarragona i Constantí, on només hi ha un carril obert. A Barcelona, complicacions habituals als cinturons, retencions tant a la B10 en sentit sud cap al Nus de Llobregat, com a la B20 també en sentit sud. I a Santa Coloma de Gramenet, un vehicle avariat complica la B20 en sentit Tiana. Per cert, que a partir d'aquest dilluns s'ha restablert el servei de ferrocarrils de la Generalitat a la línia Barcelona-Vallès, un cop acabades les obres de millora. Salutacions de Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. Avui el govern torna a la feina després de les vacances d'estiu. Es reunirà dimarts en el primer Consell Executiu del curs el cap de setmana vinent. Com dèiem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una reunió fora del Palau de la Generalitat. En aquest cas, al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per dissenyar l'estratègia del nou curs. Llorenç Llop.
4: Una reunió que ja és habitual per inaugurar el curs polític i per abordar els assumptes principals i prioritaris, com ara les infraestructures. Sobre la taula hi ha una llarga llista: Rodalies, la transformació de la N2 al Maresme i la variant de les preses a Olot. També es tractaran temes com els accessos als pobles de muntanya de l'Aran, les obres de l'N260, l'eix de Comiols, la seguretat de la C28 i el nou corredor del pont de Suert-Xerallo. Amb motiu de l'estat de la província de Lleida, el govern s'implicarà en l'eix transversal ferroviari, en les noves funcions de l'aeroport d'Alguaire i en el pla de futur de l'aeroport de la Seu d'Urgell perquè pugui oferir un servei real de transport públic. Més assignatures pendents que la societat reclama cada cop més són la gestió forestal i l'adaptació dels boscos, a més de la crisi de l'habitatge. Altres qüestions capdavanteres durant aquests dies seran l'execució del pressupost d'enguany i el reforç de la seguretat amb les convocatòries de les unitats judicials i dels Mossos d'Esquadra.
2: Un altre tema que ha generat polèmica política és la celebració aquest dissabte a Barcelona d'un acte convocat per un grup d'ultra europeu anomenat Save Europe Act a la plaça Sant Jaume. El grup xenòfob propugna una Europa blanca i una remigració massiva. Grups antifeixistes van organitzar una contramanifestació de protesta. Un cordó policial dels Mossos va impedir que tots dos grups poguessin unir-se i enfrontar-se. Els comuns reclamen que s'investigui aquest acte i l'Ajuntament de Barcelona traslladarà a la Fiscalia les consignes que s'hi van cridar per si són constitutives d'un delicte d'odi. Els comuns han denunciat la plataforma Ultra i demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros. Aquest dilluns, la previsió de pluges continua posant alertes sobretot les comarques de Lleida. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per pluja intensa i calamar-se. Un nou episodi de mal temps després de les inundacions d'aquest dissabte al Tarragonès. Els alcaldes de municipis de com Roda de Berà i el Vendrell reclamen mesures estructurals contra les inundacions i assenyalen que la via del tren és una infraestructura que dificulta la sortida d'aigua cap al mar, mentre els veïns demanen solucions i continuen amb les feines de neteja. Laura Zurriaga.
5: Pues a treure aigua i porqueria, sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua.
6: Son todo escombros, restos de basuras, etc. Es insalubre.
7: Pues en casa tenemos tres coches y los tres coches se los tiene que llevar la grúa y veremos a ver un poco qué es lo que ocurre. Hemos llamado a los seguros.
8: Una desena de persones van resultar ferides. Preocupa l'estat de dues d'una mateixa família ingressades de gravetat per la caiguda d'un mur al mercat de Roda de Berà.

0: un dels cinc. Els alcaldes no entren en valoracions.
1: En aquella hora de la matinada i fent una hora ja que plovia molt fort, era més aviat contraproduent haver enviat l'alerta.
0: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat amb previsió de fortes pluges aquest dilluns, sobretot al Pirineu, Prepirineu Oriental i a Ponent. Les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
2: En aquest sentit, una plataforma veïnal del Vendrell reclama una revisió tècnica i pública de les inundacions registrades al municipi aquest darrer episodi de pluges torrencials i de funcionament de les infraestructures de drenatge. L'entitat reconeix la intensitat extraordinària de l'episodi i la tasca dels serveis d'emergència, però considera necessari analitzar amb dades objectives què va funcionar i què no per reduir els riscos en futurs episodis. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la Ràpita, al Montsià, Mirena Moreno.
3: Bon dia, sí. Segons ha informat la policia catalana, cap a quarts de 4 de la matinada va rebre un avís sobre un enfrontament violent al municipi. En arribar, els agents van trobar un home ferit. Un equip d'emergències mèdiques el va atendre en el lloc dels fets, però finalment va morir. S'ha obert una investigació per esclarir els fets i s'ha decretat secret de les investigacions.
2: I detingut un home de 40 anys a l'Alpicat a Segrià, acusat presumptament de fer tocaments a un grup de nois, alguns dels quals podrien ser menors, fets que han tingut lloc durant la festa major.
3: La policia catalana també investiga una possible agressió sexual. Una noia denuncia que a tres joves la van amenaçar amb una navalla per robar-li diners i l'haurien agredit. Els agents ho investiguen, però de moment sense detencions. L'Ajuntament de la localitat condemna els fets i els titlla d'absolutament intolerables. Creu que són successos aïllats i puntuals i demana que no s'utilitzin per generar mala maror i un clima d'inseguretat. El consistori treballa perquè les festes siguin segures i respectuoses per tothom.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen d'un projectil que un veí del barri de Sants, a Barcelona, ha denunciat haver trobat al seu domicili.
3: L'home va presentar la denúncia aquest diumenge al matí, segons han informat fonts de la policia catalana Ràdio 4. Els Mossos han obert una investigació per esclarir com va arribar la bala a l'habitatge, determinant-ne el calibre i saber si es va disparar en algun punt pròxim.
2: I ens quedem a Barcelona perquè, segons ha pogut conèixer la Fundació Arrels, aquest any han mort 11 persones sense llar, 4 aquest estiu. La Fundació va acomiadar divendres al cementiri de Montjuïc en Pere López, una persona de 63 anys que vivia al carrer i aquí l'equip de l'entitat acompanyava des de feia un any i mig. En Pere va morir a l'hospital després que membres de la Fundació el trobessin en mal estat i alertessin una ambulància. Arrels alerta que les persones que han viscut al carrer moren de mitjana uns 25 anys abans que la resta de la població. Bob Walker és membre de l'equip de carrer de l'entitat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: El que sabem és que moltíssima gent que dorm a carrer té una salut de base molt fràgil, no? A nivell orgànic, a nivell psíquic, a nivell neurològic, i que no ens cansem de dir, no?, que dormir a carrer escurça la vida. L'esperança de vida d'una persona sense llar a Barcelona són uns 20-25 menys que la població general. I al final, dormir a carrer mata.
2: A la crònica esportiva, el Barça s'ha imposat a l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria de 5-0. Josep Capel, bon dia.
5: Bon dia, estena del Barça a la Lliga espectacular en golejada a Elx. 5-0 amb doblets del capità Rafinha i de Fermín i un altre de Yemi que debutava en partit oficial i ho va fer de titular i, com deia, marcant. També va tenir minuts a la segona meitat Gordon, que va estar fos encertat, fent dues assistències sobre el nivell i la intensitat de l'equip. En parlava Rafinha.
6: Creo que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Si empezamos el partido desde el primer minuto en el máximo nivel, creo que se lo hace muy fácil. Creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
5: L'única mala notícia pels blaugrana va ser la lesió de Gavi al genoll dret, on, recordem, ja ha estat operat en dues ocasions. Avui se li faran més proves per veure l'abast d'aquests problemes. El pròxim partit del Barça serà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en el duel pendent de la primera jornada. S'inicia setmana moguda, també en clau mercat, ja que s'esperen més fitxatges, especialment d'un nou, i sortides com les de Casador i Alejandro Valde. Aquest últim ni tan sols va entrar en la convocatòria ahir.
2: I en segona divisió, aquest diumenge el Sabadell ha sumat un punt després de l'empat a zero en el seu partit contra el Castelló. I de ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta. Aquest diumenge, a la segona etapa, la victòria ha estat per Matthew Brennan, que ha superat en l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i Puigcar, que ha acabat tercer. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
7: Sí, bueno, la verdad que no he visto que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
2: I ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una victòria

0: victòria en aquesta vuelta. La Filmoteca de Catalunya repassa la influència del feminisme en el cinema i l'audiovisual català dels últims 50 anys amb l'exposició Feminismes Fílmics, que aplega treballs de creadores de diferents generacions com Carla Simón, Eugènia Balcells o Marc Coll. La mostra pren com a punt de partida les primeres jornades catalanes de la dona del 1976. Marta Urquín.
1: Per primer cop, després de molt temps, unes 4.000 dones es van trobar per parlar dels seus problemes.
2: Al maig del 1976 van celebrar-se a la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona, una fita històrica del feminisme en què les dones, després de la dictadura franquista, reivindicaven canvis.
3: Com les criades de los maridos, somos las criadas de los hijos.
2: 50 anys després, la Filmoteca de Catalunya parteix d'aquesta trobada i explora la influència dels feminismes en el cinema i la creació videogràfica a Catalunya. Amb mirada actual, rellegeix a través de la Càmera de Dones Creadores els nou temes que es van debatre en aquelles jornades. Treball, barris, família, educació, mitjans de comunicació, política, legislació, ruralitat i sexualitat. Qüestions encara pertinents. Alexandra Laudo, comissària de l'exposició Feminismes Fílmics.
4: Hi ha certes inquietuds, demandes, reivindicacions que encara segueixen estant presents al llarg de totes aquestes dècades. Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que estan ja més consolidats socialment.
5: Deuen tenir sempre la sensibilitat a flor de pell.
2: De l'arxiu de la Filmoteca i d'altres fonts s'han fet nous remuntatges de fragments de pel·lícules i projectes audiovisuals d'una cinquantena de cineastes i dones artistes dels últims 50 anys. Una gran conversa intergeneracional amb mirada feminista entre Mari Chordà, Eugènia Balcells, Emma Cohen, Fina Miralles, Carla Simón o Marc Coll.
0: I avui acabem amb un tango de Piazzolla.

Aquest tango per a dues guitarres és una de les peces del repertori del duo Striago, fundat pels músics italians Mario Strianti i Piero Agosti, que faran un concert aquest vespre al Palau de la Música en el marc dels concerts d'estiu.

0: Rosa Perarnau.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La crisis migratoria en Ceuta ha derivado tres semanas después en una crisis sanitaria. Las condiciones de insalubridad en las que miles de personas siguen malviviendo han provocado brotes de sarna, de gastroenteritis, entre otras patologías. Núñez Feijóo ha pedido confinar a los enfermos. Ahora vamos con la polémica política. Pero lo primero es la situación sobre el terreno, porque a las puertas de uno de los campamentos de acogida, el de Loma Colmenar, se han ido agolpando desde esta pasada madrugada centenares de migrantes esperando una plaza. La policía les ha dispersado, alegando que no queda espacio, y hasta ahora muchos han vuelto a la playa del Trampolín. Ahí está Gonzalo Guancha, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Una playa de Trampolín que ahora está llena de estos migrantes magrebíes tras haber sido desalojados sin incidentes por Policía Nacional. Seguían apostados ante ese campamento de Loma Colmenar para ser alojados, pero la instalación completa y las obras de ampliación de carpas aún tardarán días. Nos acercamos a la cuarta semana con las calles de Ceuta tomadas por miles de migrantes y la tensión y los conflictos que antes eran eventuales ya son cada vez más repetidos, con enfrentamientos entre los propios migrantes y reyertas con los vecinos, sobre todo en barriadas como Loma del Colmenar, de la que Ali es vecino.
3: Hubo una reyerta, se escucharon un par de disparos y muchísima gente aglomera ahí en la entrada del embolsamiento. Es lo típico de todas las noches, ya es un sin vivir. Nuestros hijos no salen, ellos campan a su ancha, nuestros mayores encerrados.
2: Ante nosotros, ahora mismo, decenas de inmigrantes siguen haciendo de una carpa su hogar. En esta playa vemos una barbería improvisada, gente lavando la ropa en duchas y algunos otros que pescan con hilo de pescar lo que les da el mar.
1: Sanidad se reúne hasta ahora con las comunidades para activar el mecanismo de donación de vacunas para que Ceuta disponga de las dosis suficientes. Los consejeros del PP lamentan tener que acudir al auxilio de un gobierno que dicen está actuando tarde y mal. Los expertos insisten en que es algo preventivo y llaman a la calma porque no hay riesgo de contagios masivos. Nos lo contaba esta mañana aquí en Radio Nacional el epidemiólogo Daniel López Acuña.
4: Hacer el acopio necesario de vacunas para poder efectuar una vacunación que tiene un propósito de salud pública preventivo, pero no porque estemos ante el temor de una epidemia, ni mucho menos.
1: Como les decíamos, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de confinar a los migrantes enfermos ha vuelto a prender la mecha de la polémica con el gobierno, que acusa al líder de los populares de sembrar el miedo. La portavoz del Ejecutivo lo califica de irresponsabilidad mayúscula. El PP exige transparencia al gobierno. Leticia Arenas, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno cree que el líder del Partido Popular vuelve a dejar patente que ni se sabe los temas ni actúa con responsabilidad en un asunto sensible como el de la inmigración. Entienden que está utilizando Ceuta para sus intereses políticos y, decía la ministra portavoz, para propagar angustia. En Televisión Española, Elma Saiz tachaba ese llamamiento de Feijóo al confinamiento como una irresponsabilidad.
6: No hay riesgo de contagio, y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parece de una irresponsabilidad mayúscula.
5: En el PP insisten en que Feijóo aporta soluciones ante un gobierno que ven ausente, mes de abandono, inseguridad y emergencia, ha dicho un Borja Sémper, que anunciaba batería de preguntas a Sanidad para saber si hay riesgo de infección comunitaria en Ceuta. Se preguntaba el portavoz popular dónde está el Estado.
7: Porque frente a esta situación no caben ni alarmismos ni negacionismos. Caben decisiones.
5: La crisis de Ceuta marca el arranque del curso político. Mañana primer Consejo de Ministros y desde mañana también comparecencias de varios ministros en el Congreso para explicar su actuación desde la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.
1: Dejamos Ceuta para ocuparnos de otra polémica, la del ático de lujo que la Comunidad de Madrid adquirió como oficina para Isabel Díaz Ayuso y que tuvo que poner a la venta. Después de que ayer Núñez Feijóo dijera que Patrimonio tendrá que explicar por qué compró un inmueble que no podía funcionar como oficina, hoy la presidenta madrileña ha dicho que ya se han dado todas las explicaciones y ha acusado a la oposición de querer estirar el chicle para perjudicarla.
8: Es un inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta. Chao, ya está.
9: Está en venta, chao pescado. Es que ya no se puede hacer mucho más.
1: Y a esta hora estamos muy pendientes de un nuevo incendio que se ha declarado en Zamora, en Villalcampo, que se ha complicado en las últimas horas. ¿Qué más sabemos? Luis Ángel García Lera, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. El fuego amenaza la localidad de Ricobayo, junto al embalse del mismo nombre que ya ha sido confinada. La existencia de líneas de alta tensión dificultan las tareas, así como el fuerte viento que se registra en el lugar. Miguel Ángel Miguel es el alcalde de Villalcampo.
11: Dependemos del aire y la seguridad mental.
0: Si el aire sigue soplando, pues dificulta dar las goles de extinción. Si se relaja, pues le podrá atacar rápido.
10: Se acaba de cortar también la carretera nacional 122. Es un fuego que se localiza en el entorno del Parque Natural Arribes del Duero.
1: Y este lunes estamos además atentos al tiempo. La llegada de una borrasca atlántica ha hecho que empecemos la semana con bajón de temperaturas y lluvias en buena parte del país. Luis Ortín, buenas tardes.
11: Buenas tardes. En Baleares, Aragón y Cataluña se ha activado el aviso naranja por tormentas severas, esto mientras la costa de Tarragona sigue evaluando daños tras las lluvias torrenciales de este fin de semana que han dejado una decena de heridos. Miriam Andreu, buena tarde.
12: Buena tarde. Protección Civil mantiene activada la alerta por lluvias este lunes. Se prevé que desde este mediodía hasta medianoche puedan producirse precipitaciones intensas acompañadas de fuerte viento y granizo, especialmente en el norte y el oeste del territorio. Las previsiones apuntan a que se podría superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en comarcas como l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, la Segarra, el Segrià o el Solsonès. Todo ello tras el episodio de lluvias torrenciales de este fin de semana en Tarragona, que ha provocado inundaciones en calles, carreteras y campings. El temporal también ha dejado un total de 11 personas heridas. Los alcaldes de los municipios afectados reclaman medidas estructurales para hacer frente a unos episodios que cada vez serán más frecuentes e intensos.
11: Y jornada clave en Airbus. Los sindicatos de la empresa deciden hoy si abren calendario de negociaciones con la dirección o si van a la huelga. Esta mañana se ha convocado un parón de 3 horas en todas las plantas españolas de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Vamos a esta última región, Luis Delgado, con una última hora porque parece que los sindicatos ya han tomado la decisión.
13: Buenas tardes, sí. Pues según fuente consultada, los resultados de las votaciones en las primeras asambleas en Sevilla apuntan al comienzo de una huelga indefinida a partir de mañana mismo. Eso sí, a expensas de conocer el dato definitivo y las votaciones de esta tarde. UGT, que no es el mayoritario, se escuda en la pérdida de confianza en la compañía y en reforzar la posición negociadora. Juan Antonio Vázquez.
14: Lo que los trabajadores están en el debate es de continuar a partir de mañana la huelga indefinida, fundamentalmente para reforzar el papel de los negociadores encima de la mesa del CIMA y segundo por desconfianza de la compañía.
13: Si finalmente se confirma esta huelga indefinida tras hacer caso omiso a la recomendación de frenar los paros motivados por el aumento salarial y el mantenimiento del trabajo entre las reivindicaciones de los más de 13.000 trabajadores en toda España.
11: Del exterior, Ucrania conmemora hoy 35 años como país independiente con el respaldo inequívoco de sus socios en la guerra contra Rusia y la demanda de Kiev de más suministro de misiles de sistemas de defensa.
15: Debemos permanecer unidos y presionarlos. Ucrania, Europa, Estados Unidos, el mundo. Me alegra que Estados Unidos haya abandonado toda ilusión sobre si Rusia realmente quiere poner fin a esta guerra.
11: Es el mensaje del presidente Zelensky. Hoy se reúne en Kiev la coalición de voluntarios, la Liga de Países liderados por Francia y Reino Unido, comprometidos con el apoyo defensivo al país. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha reafirmado la apuesta comunitaria por la adhesión de Ucrania como garantía para la estabilidad del país a largo plazo y Bruselas ha aprobado 6.000 millones de euros para nuevas compras de equipos militares destinados a Ucrania. Y los mercados muy pendientes hoy de otro punto del mundo, de ese paquete de sanciones que Estados Unidos ha anunciado que impondrá este lunes a Irán. Lidera las ganancias en Europa el IBEX 35, que vuelve a situarse por encima de los 20.000 puntos. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Comportamiento mixto en las bolsas europeas a la espera de esos detalles del paquete de sanciones que Estados Unidos quiere aplicar a Irán. El IBEX 35 en positivo está subiendo un 0,3%. De momento aguanta ese nivel de los 20.000 puntos con el empuje de IAG y del sector financiero. El petróleo también pendiente de esas sanciones aguanta estable en el entorno de los 93 dólares. El barril.
1: Y en los deportes, 2 partidos para completar la segunda jornada de liga en Primera División de Fútbol. Daniel Ampuero, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. A las 7:30, Osasuna Levante, estreno de los navarros en liga que todavía no habían jugado, y a las 9:30 Málaga Deportivo de la Coruña, duelo de 2 recién ascendidos. De ayer, goleada del Barcelona 0-5 al Elche y empate del Atlético de Madrid en casa ante el Villarreal y compitada en toda la grada Julián Álvarez. Queda una semana para que se cierre el mercado de fichajes y el caso no está ni mucho menos cerrado. Y mañana se empiezan a disputar los partidos aplazados de la primera ronda. Arrancaremos con un Valencia-Betis. Por cierto, esta tarde nos visita en la Casa de la Radio de Prado del Rey el seleccionador de fútbol masculino Luis de la Fuente. Vuelta ciclista a España, acaba de comenzar la tercera etapa, todavía por tierras galas, Grisán Font Romeu de 167 kilómetros, primera prueba para los favoritos de la general con el primer puerto de primera categoría en el trazado. Y también en marcha la tercera jornada de los Juegos del Mediterráneo que se disputan en Taranto, en Italia.
1: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30, ahora la información más cercana, la de sus comunidades.
18: Adició migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
19: Bona tarda. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat aquest dilluns. A partir del migdia i fins la mitjanit es preveuen xàfecs, ventades i calamarsa que poden ser especialment intensos a punts del Prepirineu, Pirineu Occidental i a Ponent, on es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot plegat després de l'episodi d'aiguats de dissabte al Tarragonès i al Baix Penedès. Els municipis afectats treballen per recuperar la normalitat després d'unes pluges torrencials que van deixar un balanç d'11 persones ferides a banda de desperfectes en carrers, càmpings i domicilis. Els alcaldes demanen mesures estructurals per reduir l'impacte d'uns episodis que, recorden, aniran a més en el futur. Kenneth Martínez és l'alcalde del Vendrell.
20: Cal una reflexió, cal una decisió, cal una empenta valenta perquè, malauradament, sembla ser que aquests no seran episodis únics. Sí que aquesta vegada sembla que hem batut el rècord, trist rècord de pluja, però sembla que no serà continu i anirà més, i per tant hem de prendre decisions perquè si no tindrem realment sustos.
19: Doncs com dèiem, avui estem especialment atents al cel, que ens espera exactament durant les pròximes hores. A Emet, Jordi Oriós.
21: Temps inestable aquesta tarda a Catalunya, amb ruixats acompanyats de tempesta a la tarda cap a l'interior, que seran localment forts o molt forts. Perill important d'avís taronja actiu a Lleida i a la Depressió Central de Barcelona, perquè podran anar acompanyats de pedra de més de 5 centímetres, precipitacions importants en poc temps i podran ser persistents al Pirineu sense descartar-se a altres punts del territori.
19: Gràcies. Ens interessem també per la situació a les carreteres a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
22: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim en aquests moments parlant d'una incidència a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres, un vehicle ha volcat en sentit Girona, talla dos carrils i provoca un parell de quilòmetres de lentitud. I a la P7 hi ha hagut diverses incidències, però moltes estan resoltes, però aquí de la retenció. És el cas de Montornès, en sentit de Girona, amb 2 quilòmetres. Entre Parets i la Roca, en sentit Tarragona, hi ha 8 quilòmetres de lentitud. Hi ha aturades a Barberà, en sentit sud. I també a Castellbisbal, en sentit Barcelona. La Ronda es presenten algun punt de mobilitat, però parlem tot just d'un parell de quilòmetres en sentit Llobregat els dos, i per tant demanar-vos, com sempre, molta cautela. Bona tarda.
19: Gràcies. I de les carreteres als trens, els recordem que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha reprès aquest dilluns el servei habitual. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes d'obres de renovació de les vies.
18: Edició migdia. Mireia Moreno.
19: Els alcaldes dels municipis afectats pels aiguats de dissabte al Tarragonès i Baix Penedès han reiterat aquest dilluns la necessitat de dur a terme mesures estructurals per evitar noves inundacions. Mentrestant, continuen els treballs a la zona. Per tornar a la normalitat, anem cap a Tarragona, Pilar Ribas.
23: Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, reclama una actuació de país perquè els municipis no poden assumir el cost de solucionar uns problemes d'inundabilitat que aniran a més en un context de canvi climàtic. Una d'aquestes solucions, reitera, és fer més permeable la via del tren i la N340, que actuen com a barrera del pas de l'aigua. També reclama un protocol específic per a les rieres.
20: Ens fa falta un canvi de gestió del territori, gestió dels riscos, i evidentment vol dir inversions de moltes administracions, inversions que és la part també més complicada, però que no sempre poden recaure amb l'Ajuntament. Si un Ajuntament demana ampliar un punt perquè és perillós i perquè és estret, no pot ser que digui cap problema, presenta el projecte, te l'aprovo, si està bé, i paga'l.
23: Martínez fins i tot no descarta impulsar la deconstrucció de determinades edificacions situades en zones inundables, tal com ha impulsat Alcanar. L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, també reivindica actuar sobre les grans infraestructures.
24: El vam reclamar quan ens feien les obres del túnel de Berà, perquè estava dins de l'àmbit. Hòstia, aprofiteu i foteu un pas 3 vegades més ample i més alt. Que l'aigua baixi cap a la platja, se'ns emporta la sorra, escolta'm, ja farem, però l'aigua ha de tenir sortida. Doncs no ens va fer cas, va dir, si voleu, feu-lo vosaltres. Hòstia, l'Ajuntament ha d'anar a pagar per fer obres a casa d'un estat? Hòstia, no fotem.
23: Pel que fa al càmping afectat pels aiguats, que es troba en una zona inundable, Virgili ha dit que caldrà estudiar si s'ha de fer alguna configuració de l'espai.
19: Doncs Protecció Civil demana prudència per les pluges previstes aquesta tarda, que poden anar acompanyades de fort vent i calamars. Es fa una crida especialment pel que fa a la mobilitat i en aquelles activitats a l'aire lliure. Parlem també del sistema d'alertes és alert. El govern no es planteja multar les persones que incompleixin ordres rebudes a través d'aquest sistema en plena emergència, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una entrevista a EFE.
2: La sanció en aquests casos no és la solució. La ciutadania ha d'aprendre a protegir-se i autoprotegir-se, i nosaltres des del govern tenim la responsabilitat i el compromís de dotar-nos d'eines cada cop més precises, malgrat les dificultats que tenim.
19: Parlem ara de platges i ofegaments. Roses incorpora la intel·ligència artificial per reforçar la vigilància a les platges. Una càmera analitza a temps real què passa dins l'aigua i alerta els socorristes davant d'un possible ofegament. Girona, Gemma Esteve.
3: La càmera s'ha instal·lat a la platja de Santa Margarida, la més llarga i concorreguda de Roses, concretament en un tram proper a l'Espigó, on hi solen haver corrents marins. La càmera no grava, però dona senyal constant a l'empresa encarregada del projecte. Si la intel·ligència artificial detecta un possible ofegament, avisa la persona que monitoritza les imatges i aquesta avisa els socorristes perquè intervinguin. El regidor de platges, Lluís Espada, explica que l'objectiu és detectar aquelles persones que puguin patir una complicació dins l'aigua.
4: Un desmai, algú que està intentant nedar de forma irregular, per dir-ho així, algú que està com allò intentant treure el cap fora de l'aigua, que submergeix, clar, hi podrà haver molt tipus de comportament. Unes actuacions que ens afavoriran aquest control i aquesta seguretat que volem a les platges.
3: Si dona bons resultats, es posaran més càmeres a altres platges del municipi. Platja d'Aro és l'altra localitat de la Costa Brava que ja compta amb aquest sistema des de principis d'estiu. De moment ha instal·lat una càmera a la zona de Ridaura, al sud de la Platja Gran.
19: A partir de demà al matí, les persones amb discapacitat que necessiten productes o serveis de suport per millorar la seva autonomia poden sol·licitar els ajuts PUA, una convocatòria que arriba amb 3 anys de retard. Laura Hurtado.
6: Sense aquestes ajudes, moltes famílies i beneficiaris no poden pagar el material que necessiten per garantir una bona qualitat de vida. L'última convocatòria es va publicar l'any 2023 i per això es podran incloure les factures d'aquests 3 últims anys. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
7: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials.
6: Entre els requisits cal estar empadronat i residir legalment a Catalunya, tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i trobar-se en situació de necessitat econòmica. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 2 d'octubre de manera telemàtica o presencialment a una oficina d'atenció ciutadana.
19: Les persones amb problemes de mobilitat sovint tenen dificultats per desplaçar-se de manera adaptada i còmoda. Si parlem, per exemple, de demanar un taxi, no sempre és fàcil, i ho és encara menys pels usuaris que van en cadira de rodes. Ens ho explica la Cristina Martín.
25: Fins a 40 euros per trajecte, aquest és l'import mínim que demanen algunes emissores de taxi per reservar amb antelació un vehicle adaptat per a un usuari amb cadira de rodes. És un preu disparat que per llei poden cobrar, tot i que el viatge no superi els 10 euros. Associacions de taxistes com Elite Taxi ho veuen desproporcionat. Oliver Contel, portaveu.
26: És legal. Lo que pasa es que no es justo, claro. No es justo que una persona de movilidad reducida tenga que pagar semejante cantidad por un sobrecoste en un servicio que pudiera ser perfectamente disminuido por la administración.
25: Un abús que associacions de persones amb mobilitat reduïda també demanen revertir. El president de Cocarmi, Frederic Crespo, reclama que el trajecte els hi costi el mateix que marca el taxímetre com a la resta d'usuaris.
27: La discapacitat ja sabem que és una cosa sobrevinguda, que ningú l'ha volgut, però és que a més que això et costi diners, pensem que és una mica algú que s'ha de resoldre.
25: A ciutats com Barcelona hi ha ajudes per a persones amb discapacitat, però el tràmit per aconseguir-les critiquen és difícil i tampoc hi ha taxis suficients per la demanda existent. A banda, cada ajuntament té la seva pròpia normativa, una mancança que s'agreuja encara més fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
19: De l'àmbit de la salut ens fem ressò de l'Hospital Germans Trias, que lidera Stop Iatro, un projecte europeu perquè les persones grans fràgils no perdin la seva funcionalitat, la seva autonomia i la seva qualitat de vida quan reben atenció hospitalària o per la prescripció de fàrmacs durant l'ingrés. Ana Banyeres.
28: El programa Stop Iatro està participat per geriatres i farmàcia i s'encarreguen d'identificar quines són les estratègies més convenients perquè els pacients més fràgils d'edat avançada no pateixin iatrogènia, és a dir, perdin les seves capacitats o s'acabin desorientant com a conseqüència de l'ingrés. I un cop es defineixen les accions, es treballa amb els pacients i els seus cuidadors perquè no apareguin aquests danys no intencionats i sigui més fàcil la transició de l'hospital al domicili. Doctor Miquel Mas.
29: Stop Iatro marca un pla d'atenció en el qual
0: els pacients i els cuidadors són proactius i a partir dels quals pues, ajuden a tenir una millor cura, no només durant el procés agut, sinó a l'alta de l'hospitalització.
28: Un pas endavant cap a la medicina geriàtrica personalitzada.
0: L'objectiu no només és tractar la malaltia, sinó preservar la funcionalitat, l'autonomia i la qualitat de vida. Empoderar a les persones amb la seva resposta a les necessitats de salut que precisen.
28: En els adults d'edat avançada que presenten fragilitat, la pèrdua d'autonomia pot constituir una de les conseqüències més freqüents de les estades hospitalàries.
19: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. La mitgera d'un edifici al barri del Born de Barcelona s'ha convertit en el suport de l'escultura anomenada l'Escletxa. És una esquerda feta amb mirall on estan gravats els noms de víctimes de feminicidis, un projecte artístic creat pel col·lectiu Ilium de la Plataforma contra les Violències de Gènere. Marc Esparza.
5: En aquesta escultura encastada en una paret entre edificis del carrer Pescateria del barri del Born es poden llegir noms de dones, nens i nenes i dones trans, totes víctimes de la violència de gènere. Coral Vicent, membre del col·lectiu Ilium.
8: I en el que veiem dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida. I un dels conceptes també que té l'escletxa era que quan el sol reflexa també a l'escletxa, el mirall, es poguessin reflectir aquests noms a l'espai públic, que poguessin també interpel·lar el vianant d'una altra manera.
5: Una obra que l'Ajuntament vol dedicar a la memòria de les víctimes, Raquel Gil, regidora de Feminismes.
9: Aquesta escletxa i aquesta cicatriu doncs, no sempre visible, però que hem volgut homenatjar fent que sigui part de la memòria de la nostra ciutat, la memòria d'aquestes dones, víctimes d'aquesta violència, han perdut la seva vida.
5: L'escletxa forma part del projecte del consistori per rehabilitar les parets mitgeres de la ciutat que queden visibles en l'espai públic per tal d'aconseguir una integració arquitectònica d'aquestes parets en la ciutat.
19: Repassem més informacions en format breu amb la Núria Alcalà. Bona tarda.
10: Bona tarda.
19: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana demanen la compareixença del ministre de l'Interior per les actuacions policials a Elx durant la prèvia del partit de Lliga entre el Barça i l'Elx d'aquest diumenge.
10: Segons han denunciat diversos aficionats del Barça a les xarxes socials, la policia va requisar estelades i van colpejar un dels assistents fent uns de la porra fins a reduir-lo a terra. El club ha emès un comunicat condemnant l'ús desproporcionat de la força i es reserva el dret a emprendre més accions.
19: L'Ajuntament de Barcelona continua recollint informació sobre la manifestació xenòfoba Save Europe Act per reportar els fets a la Fiscalia en els propers dies.
10: El consistori està recopilant la informació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra sobre els discursos racistes i xenòfobs que es van produir amb motiu de la convocatòria celebrada aquest dissabte. La voluntat és elevar els fets a la Fiscalia en els propers dies, un cop es disposi de tota la informació, perquè valori si es va cometre un possible delicte d'odi, si és el cas, obrir un procediment judicial contra els convocants.
19: I un seguit d'aldarulls violents registrats aquesta matinada, obligat a retardar la processó de la matinal de Sitges.
10: Diversos grups de joves han protagonitzat un seguit de disturbis a la zona del Passeig de la Ribera, uns fets violents amb destrossa de mobiliari urbà, de paradors i crema de contenidors que ha obligat els Mossos a desplegar diverses unitats antiavalots. De moment no consten ferits ni detinguts. L'Ajuntament de Sitges ha condemnat els fets.
19: Les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida han avançat la collita d'ametlles. La producció serà semblant a la de l'any passat gràcies a les zones de regadiu, però en camps de secà no serà tan bona. Bona part d'aquesta producció d'ametlles a Catalunya es concentra en aquesta zona. Pepa Santgenís.
12: La collita d'ametlla enguany s'ha avançat uns 10 dies a causa de les onades de calor de l'estiu. Les temperatures per sobre dels 40 graus molts dies a la plana de Lleida han afectat el desenvolupament de les ametlles. Es preveu, però, una bona campanya, com la de l'any passat. També es mantenen els preus al voltant dels 5-30 euros per quilo d'ametlla sense closca. Javier Culleres és el responsable de fruita seca de Jar.
13: Enguany s'ha avançat potser pel tema de les calors i així. Avançat, i ara ja estem en plena campanya, fort de campanya. Possiblement 8 o 10 dies més avançat que els altres anys.
12: De nou, els rendiments varien en funció de si són camps de rec o de secà. En produccions, en camp de secà, de fins a 200 quilos de gra per hectàrea de mitjana, mentre que en els de regadiu aquesta xifra es dispara fins al 1.500 o 2.000 quilos. A Catalunya, les finques d'ametller de secà superen les de regadiu. Sergi Martín és el responsable de fruita seca de la Unió de Pagesos.
14: El regadiu s'espera una molt bona collita. Hem arribat a un moment en què la collita de regadiu supleix completament la del secà.
12: Segons les dades del Departament d'Agricultura, enguany a Catalunya es produiran gairebé 34.000 tones d'ametlla. La major part es concentra en la demarcació de Lleida amb més de 21.000 tones.
19: Moment ara pels esports. Josep Capel, bona tarda.
15: Bona tarda.
18: Esports.
1: La lesió de Gavi ahir al camp de l'Elx és menys greu del que semblava. Només té una contusió al genoll dret i es reincorporarà als entrenaments en un termini breu. Un Barça que ha tornat avui a la feina amb Rodri entrenant amb el grup. D'altra banda, el club ha emès un comunicat lamentant i condemnat en l'ús excessiu de la força per part de la policia i la detenció d'aficionats blaugranes que portaven estelades a Elx. Un símbol legal específic que no incita a l'odi o a la violència. El Barça s'ha posat a disposició del soci detingut i la seva família pel que pugui necessitar. El president Joan Laporta, per cert, ha estat avui la presentació dels actes del centenari de la secció del bàsquet de l'entitat. Jorge Agüero, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda. Tal dia com avui, però de fa tot just 100 anys. A la plaça del Teatre, al costat de les Rambles, la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona aprovava la creació de la secció de bàsquet. Avui, per tant, tret de sortida del centenari, que consistirà en una desena d'activitats i homenatges i amb una gala com a plat fort que encara s'ha d'encabir al calendari. La primera plantilla amb les 10 incorporacions i Sekulic al capdavant han estat a l'acte, també nombroses llegendes i, per suposat, el president Laporta, que ha deixat al costat l'actualitat del club per recordar que, amb el bàsquet, el millor encara ha de venir.
1: I pel que fa al Girona, comença a tancar carpetes, alguna d'elles conflictiva, Josep Guardiola.
15: El serial Víctor Zigankov està a punt de tancar-se. El seu agent anunciava el passat divendres una roda de premsa per avui a les 12 del migdia. No només no hi havia acord entre les dues parts, sinó que el trencament era total. Curiosament, després d'aquest anunci, el Girona li ha obert debat a bat les portes de sortida a l'ucraïnès i el que havia de ser una clàusula de rescisió de 20 milions s'ha convertit en un 4 més 1 de variables perquè aquesta mateixa setmana firmi per l'Ajax d'Amsterdam, on tornarà a estar amb Mitchell. Mentrestant, també aquest matí, doble presentació de Furtado i Mumín, que arriben ja per estar a disposició del tècnic des del pròxim partit.
1: I en handbol, avui es disputa la final de la Supercopa de Catalunya entre el Barça i el Freaking Granollers a Calella a partir de 8:45 del vespre. Abans, a 6:15, es jugarà la final femenina entre el Granollers i el Lleida.
16: Gràcies, Josep.
1: Fins ara.
16: De la cultura, la Filmoteca de Catalunya repassa la influència del feminisme en el cinema i l'audiovisual català dels últims 50 anys amb l'exposició Feminismes Fílmics, que aplega treballs de creadores de diverses generacions, com Carla Simón, Eugènia Balcells o Marc Coll. La mostra pren com a punt de partida les primeres jornades catalanes de la dona del 1976 i viatgem amb la Marta Orquín.
17: Per primer cop, després de molt temps, unes 4.000 dones es van trobar per parlar dels seus problemes.
20: Al maig del 1976 van celebrar-se a la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona, una fita històrica del feminisme en què les dones, després de la dictadura franquista, reivindicaven canvis.
21: Som les criades de los maridos, som les criades de los hijos.
20: 50 anys després, la Filmoteca de Catalunya parteix d'aquesta trobada per explorar la influència dels feminismes en el cinema i la creació videogràfica a Catalunya. Amb mirada actual, rellegeix a través de la Càmera de Dones Creadores els nou temes de debat d'aquelles jornades: treball, barris, família, educació, mitjans de comunicació, política, legislació, ruralitat i sexualitat. Qüestions encara pertinents. Alexandra Laudo, comissària de l'exposició Feminismes Fílmics.
22: Hi ha certes inquietuds, demandes, reivindicacions que encara segueixen estant presents al llarg de totes aquestes dècades. Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que estan més consolidats socialment.
24: Deuen tenir sempre la sensibilitat a flor de pell.
20: A partir de l'arxiu de la Filmoteca i altres col·leccions s'han fet nous remuntatges de fragments de pel·lícules i audiovisuals d'una cinquantena de dones cineastes i artistes. Una gran conversa intergeneracional que abraça 5 dècades entre Mari Chordà, Eugènia Balcells, Emma Cohen, Fina Miralles, Carla Simón, Helena Trapé o Marc Coll. La mostra compta amb l'assessorament de Marta Selva.
29: És l'existència d'aquesta genealogia, no? D'aquest recorregut de diferents etapes en les quals les cineastes, les creadores han anat proposant la seva mirada.
20: Una invitació a conèixer la mirada d'unes dones tan creatives com compromeses.
16: I avui marxem al ritme de fades. Si no...

0: Actua en aquesta nit en el marc de les festes de Sants. El seu pop urbà i festiu arribarà a la plaça Can Climent a partir de les 11.
1: Som en Chopin i no George Sant. Tota Mallorca està flipant. Som icònic, Marc i Cudi. Per Vall de Mozart et dic ui, ui. Una història de ciència-ficció. Aquestes barres són revolució.
2: Jo no vull una moda i de trucada. De París a Lloretes massa.
0: Amb ells marxem, la informació continua en aquesta sintonia i al portal rtv-e.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.